0: Si coneixes Estam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: A contracorriente. La la la la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: si coneixes Estam i Estaltrom.
1: Si me enamore.
0: Si esta l'has ballat. I esta l'has cantat.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: 90.2.
1: Pues encantats, encantats de que estiga la veu espectacular d'esta chica que ens encanta, la de Leire Martínez, companya de Pole, Cuando te quieras marchar. Anem de directe amb Linkin Park, guitarres potents, a les 3 hores del matí, en este

Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

vacances, veritat? Bueno, pues ànim, que ja queda menys. Ara anem a centrar-nos en el que toca, vinga, en obrir 100% Radio Fórmula. Obrim esta edició del dimarts quan passen 10 minuts de les 9 del matí. I ja saps que fins les 10 anem a comptar amb el patrocini de Chiesporto. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsporto.es. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te passes per Gsporto. Agafem la premsa, primera pàgina, i ahí tenim l'efemèride musical. I tenim com a protagonista este, Elmer Figueroa Arce. Bueno, pues conegut per el seu nom artístic, Chayanne. Ell va néixer tal dia com avui, però de 1968, a Río Piedras, a Puerto Rico. És cantant, compositor i ballarín. Com a solista, ha llançat 15 àlbums d'estudi i s'estima que ha venut uns 40 milions de discos a nivell mundial, lo que el converteix en un dels artistes llatins amb majors ventes. Entre els seus èxits, bueno, pues temes com Fiesta en América, Tiempo de Vals, Completamente Enamorados, Atado a tu Amor, Salomé, Lo dejaría todo, Torero, no ens oblidem d'este, Me enamoré de ti, Humanos a Marte, Madre Tierra o un dels més recents, el de Bailando Bachata. I és que, clar, tants anys de trajectòria musical ha donat per a molt. Avui anem a començar amb ell i anem a quedar-nos recuperant un dels seus majors èxits. Avui anem a començar així en plan molt romanticón, eh? Després ja veurem com continuem. Ens quedem en seguida amb Lo dejaría todo, des del seu multiplatí àlbum Atado a tu Amor. Ahí se comença el 100% Radio Fórmula. Acompañamos.

0: Verano refrescante. Blue Radio 90.2 FM y www.blueradiofm.es.
1: Ningú te va a posar música tan fresca com la que vas a escoltar per així en la sintonia de Blue. I a més, fins les 10 en el 100% Radio Fórmula.

Sam Smith ha anunciat Hagelize, el seu quint àlbum d'estudi. Es publica el pròxim 21 d'agost via la discogràfica Capitol Records. El disc aplega 3 anys després de Gloria, incluint el senzill To Be Free, publicat en el passat any, a més del seu nou tema My Game, que ja està disponible. El àlbum va estar gravat en part de los Electric Lady Studios de Nova York, junta Simon Alfredo, Feist i el multiinstrumentista Smiley. Està format per 12 cançons i combina pop barroco, folk britànic, country, rhythm and blues alternatiu i col·laboracions amb Feist en Moon Dance i el coro de Two Sighty Chorus en Oh Mother. Smith ha participat també com a productor d'aquest projecte. Bueno, pues per a presentar-nos este nou disc, dir-vos que ha elegit el tema My

0: Seua gira està seguint tot un èxit, no és per això, eh? És per culpa d'aquestes males persones, dels haters, bueno, pues que se claven en la vida des de més, que sempre estan criticant el que res els importa. Bueno, pues estan clavant un muntó amb Manuel Carrasco. El motiu? Bueno, pues perquè als haters no els agrada el vestuari que utilitza Manuel Carrasco en esta gira, que torna a repetir, és un èxit i allà per on va, va penjant sempre el cartell d'entrades esgotades. Diuen que és que vestís massa femení. Bueno, ja és que no és que s'importa. Cadascú que vestisca com li dóna la gana. Des d'ací, tot el suport per este gran artista, Manuel Carrasco. Ahí estava, Bailando con Lobos. Ara entenem molt millor este tema de què és el que parla.
1: Blu Radio FM. El vicio de la música. 90.2 FM i 3W.bluradiofm.es.

la previsió de l'oratge. I esta la llegim a través de la web oratgenet.com. Avui es compten això. Avui és el dia més calorós de tota esta setmana. Algo que siguem positius és una bona notícia, perquè pareix que demà no anem a patir tanta. Tanquem el mes de juny i sí, en plan ben calorós. Demà tornen a baixar, tot i que l'ambient, això sí, continuarà siguent bascós i també es farà difícil dormir per la nit. Però la calor pareix que no serà tan extrema com avui al centre de la jornada. Més calor i més probabilitat de tronades a les muntanyes del sud de València i nord d'Alacant per a esta vesprada. I atents al vent de mestral, que al nord de la comunitat pot bufar i pot donar ratxes moderades. Demà començarà el juliol amb temperatures semblants a les d'avui, grau amunt, grau avall, i desapareixerà quasi per complet el risc de tronades. Dijous farà un poquet menys de calor.

Comentat adés, la calor, encara que no serà tan intensa, sí que tindrà molta humitat. I per tant, estarem davant d'una jornada novament molt bascosa. Visitem a Emet per veure aquestes temperatures. Vegem que la màxima prevista per avui a Xàtiva és de 36 graus, al igual que demà, eh? Això sí, dijous la màxima serà de 32. Notarem aquesta lleugera baixada. Les mínimes se queden sempre en torn als 22. D'ahir no van a baixar. I pel que fa a la probabilitat de ruixats, de tronades, però pues de moment la probabilitat és del 0%. Pareix que per ací no van a afectar. Però ja sabeu, les tronades mai se sap per on van a passar. Alcancem les 10 en seguida, en qüestió de segons. Continuem informant-nos, eh? A cada hora en punt en els matins de Blue, de la mà de Congelados Ángela i amb el nostre company...

Escoltàvem Se ha acabado el show, una cançó escrita per Ana Torroja i dedicada per a l'Ana Torroja artista. Anem a parlar d'ella, perquè avui el seu nom apareix a la premsa musical. Ens enterem per què. Ana Torroja inicia la seva gira espanyola de Se ha acabado el show, amb la qual presenta el seu 7è àlbum d'estudi en solitari, publicat el passat 20 de març. El show combinarà el nou repertori amb les seues grans cançons de tota la vida, els seus èxits en solitari i també cançons de la seva etapa en Mecano. Després de la seva etapa espanyola, continuarà la seva gira passant per Mèxic, Colòmbia i Perú. Bueno, pues no me digueu que no és apetible anar a un concert de Ana Torroja. La gira és ben extensa per el nostre país, eh? Comença este cap de setmana, el 3 de juliol, i finalitza el 22 d'agost. Però és que dia sí, dia també, de concert, eh? Te volo. Bueno, pues molta feina la de Ana Torroja per el pròxim mes i mig, eh? Tenim dos parades per ací proper de nosaltres. El pròxim 14 de juliol la tindrem a València, i el pròxim 31 de juliol a on?

matí. Bueno, pues un moment perfecte per convidar-vos a tots a que participeu quan vulgueu. Des d'ara i fins les dues podeu aportar per ací la música que vos apetís escoltar. Acompanyar-la d'alguna dedicatòria, un comentari, una info per a compartir. 678-60-53-30. Des d'ara i fins les dues, 100% peticions en la sintonia de Blue. Acompanyant-nos i encarregant-se del patrocini, com sempre, Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés.

0: Agafa el clasicón de Son by Four, A Puro Dolor, i el transforma. Això ho ha fet Thalía. Per a ese álbum que acaba de publicar, Todo suena mejor con cumbia. Bueno, pues un álbum que tenim per ací, que és molt fresquet, per si voleu demanar-se un poquet més d'ella. Ahí estava Thalía.
1: El verano.
2: El verano más fresco.
1: El verano más fresco. Blue Radio FM.
0: El tindrem per ací a mà este disc i de tant en tant una bona dosi per a refrescar-nos. I el que tenim també per ací és el primer missatge del matí. 678-60-53-30. Envia tu també el teu WhatsApp o ens telefones. Diu el missatge: hola, la cançó del tobogán la dedique per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica.

0: será ese morenito al que le canta Inna.
1: Dime lo que quiere, morenito.
0: Tal vegada el que anteriormente portaba per así el tema Think It About Me. O no, perquè més bé és més rubio que moreno. Bueno, pues Matt Hanson era qui sonava per així abans. Apleguen del dels Estats Units. I, bueno, ara mateix són tendència perquè molta gent els compara amb els Bon Jovi, Bueno, pues Matt Hanson, una banda a la que acabem de conèixer gràcies a este tema. No, pues investigarem més d'ells, però de moment sonen molt bé.
2: El verano.
3: El verano más fresco.
2: El verano más fresco. Blue Radio FM.
0: I és que ens agrada sempre posar-te els últims èxits, música nova, per a que tu estigues al dia, per a que sigues dels primers en enterar-te de tot. Però si a tu t'apetís algun gran èxit, te'l demanes, Un tema del record per els pròxims minuts vindria molt bé. Ves enviant-hi ese WhatsApp o telefonant-nos. Participa en el 100% peticions.
4: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.

0: ahí estàvem recordant esta fantàstica banda amb estos ojos negros.
1: Gràcies.
0: Deia jo que podíeu fer una petició i per ací se cola un WhatsApp que diu que passe la del culo. Bueno, pues es que demà bella, vinga. Es que demà amb Young Sister.

0: l'últim tema que ens ha presentat Tu Recuerdo.
1: Mi amor.
0: I així el missatge que deia: posa esta que la vull dedicar per a la Sanro, per a tu, per a mi, per a tots, de part de la reina del Sàhara. Gràcies. Gràcies.

0: Royals, amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar, com cada dia estes hores i sense falta, ens deixen per ací un gran èxit. Recordeu, no cal cuinar, però sí dinar bé. Després passem per el Mirador del Passatge. Menjars per emportar.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: I és que ells ja cuinen cada dia per nosaltres i per a nosaltres. Estem imaginant i va al carrer La Reina 48.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio Chella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.

Sexy de Carlos Núñez. Ahí estaba Mes contando el Pozo de Arán. ¿Y por qué te pasa yo a Carlos Núñez? Pues porque este cap de semana el tenim a Xàtiva. És un dels protagonistes del cartello Nits al Castell 2026. Este dissabte 4 de juliol a partir de les 11 de la nit, gran actuació de Carlos Núñez al Castell. Diu així la nota de premsa. Un viatge musical inolvidable a les nits al castell. Hi ha llocs que tenen màgia i músics capaços de despertar-la. Aquest estiu el castell de Xàtiva vibrarà amb l'energia incombustible de Carlos Núñez, considerat un dels millors gaiters del món. Núñez porta la seva germandat celta al cor de la costera. El so ancestral de la gaita se fusionarà amb la pedra mil·lenària de la fortalesa per a crear una atmosfera on el temps sembla de tindre's. Des de les melodies més tradicionals fins a ritmes que fan alçar al públic de la cadira, Carlos Núñez promet una nit d'alegria, virtuosisme i passió. Vine a viure una de les nits més especials d'aquest festival. La música celta i la història de Xàtiva s'abracen en un concert que serà únic. Bueno, pues entradas disponibles a un preu de 20 euros en entradas360.com. Este dissabte 4 de juliol, gran actuació de Carlos Núñez a Nits al Castell de Xàtiva. El pròxim dissabte, dia 11, actuació de Rafa Sánchez. A l'altre, la del 18 de juliol, actuació de la banda de Sidoní. I per tancar el festival de 2026, el dissabte 25 de juliol, doble actuació, el Dulubi i Tardor. Més info en la web oficial d'este festival, Nits al Castell. Hem nomenat a Sidoní, no anem a quedar-nos amb les ganes d'escoltar-les per ací. Anem a fer que sone el verano de l'amor.

festa per a Laia, per a Carla i per a Laura, que ara mateix les tenim en la piscina en companyia de sa abuela i que volien la cançó. Bueno, pues xiques, espero que vos hagi agradat. Ahí estava Golden. I a continuar disfrutant de l'estiu així com vosaltres sabeu. Continuem en seguida amb Gonzalo Hermida i Andrés Coy. Venen compartint este Mamá te prometí.

Color Senguista. Esperen que este dissabte aconseguis cap posició. Al igual que ja ha fet este sí que és important. Tame Impala amb el seu Dràcula. No donem para a ningú, eh? Vinga, 14 són els minuts que passen de la una

0: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
3: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
2: Contacta con nosotros a través del 678-647-220.
4: Ángela, en tu mesa calidad. Don Chugorri, que te la fresca.
2: Amics d'Esporches, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porches, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porche Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porches.
5: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
6: Piensa en Azul.
5: Blue Radio en el 90.2 y blueradiofm.es.
7: Aquí otra de esas producciones H, fina.

dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: coneixes és Tam. I està el Tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'esballato. I està l'escantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es.
3: Va contra corriente, la la la la.
0: Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

0: Des dels nostres Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.